Clàssic entre els clàssics, en respecte a Aretha Franklin, sonant quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimecres 10 de juny. De seguida anem a fer un cop d'ull a les portades dels diaris d'aquest dimecres. Comencem amb la portada de Diari de Girona, amb la foto central també i el titular per la visita del papa a Barcelona, a Catalunya. Bany de masses per al papa. Lleó XIV crida als catalans a ser constructors d'unitat en una multitudinària jornada a Barcelona. També un altre dels titulars de portada de Diari de Girona avui diu: el vent i la calor amenacen la campanya forestal. Els bombers alerten que els boscos de la Garrotxa i

El Ripollès acumulen combustible vegetal i tenen dificultats d'accés. Per altra banda, també es fan ressò de l'inici de la selectivitat ahir dimarts, amb el segon titular, de l'angoixa a l'alleujament. La selectivitat comença amb dos regals, tant castellà com anglès proposen proves factibles. Anem amb la portada d'El Punt Avui, també com no pot ser d'una altra manera, amb la visita del Papa a Barcelona, amb el següent titular, bon dia i bona hora, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. També en clau d'opinió hi ha més que opinió, anàlisi, hi ha una peça en portada amb el següent titular, augment de l'alumnat que accedeix a l'ESPAU via FP, a la selectivitat, les proves d'accés a la universitat baten rècords d'inscripció amb un creixement d'un 58% prominent de cicles formatius i un 33% de matrícula lliure en 5 anys. I a l'esportiu, el Punt Avui destaca la Copa del Món de futbol més multitudinària a punt. La primera edició del Mundial, amb 48 seleccions, arrenca demà. El periòdico, també amb la visita del Papa a Barcelona en portada. La foto principal de la portada és per la homilia a la catedral de Barcelona. Amb el segon titular, el Papa crida als catalans a ser constructors d'unitat. I també, per altra banda, altres titulars que destaca el periòdic en portada, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir a Rodalies i també es fa ressò al periòdic de l'arrencada del Mundial demà, un Mundial marcat per l'atenció geopolítica alça demà al teló. A La Vanguardia, també la visita del Papa a Barcelona en portada, però en aquest cas la foto de portada central és per l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb el següent titular, el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família, Lleó XIV demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. També, en clau internacional, La Vanguardia destaca que els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. Alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. És un altre, també, dels titulars que porta La Vanguardia en portada. I acabarem amb l'Ara, com no, també, amb la mateixa foto, en aquest cas, que comparteixen de portada amb el periòdico. I el següent titular, el Papa reivindica un país divers acollidor per tothom. El Pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó XIV alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. També en clau internacional destaca el diari Ara la següent informació. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs, però l'alto el foc es manté. És una altra de les titulars, una altra de les informacions que porten portada avui l'Ara. 8 i pràcticament un minut i arribem a 3:15 de 9 del matí d'aquest dimecres.

0: versió del clàssic del Sopa de Cabra, Camins per commemorar els 40 anys damunt dels escenaris d'aquesta mítica formació. En aquest cas, rebatejat com Camins, Somnis i Promeses, amb la col·laboració de Mon DJ i la Su. 10 minuts i arribem a la segona punt del matí. Anem a la secció, com cada dimecres, en clau d'opinió d'en Josep Borrell, la nova normalitat. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. La veritat és que no recordo que en anteriors visites del Papa a l'Estat hi hagués tant de rebombori ni tan sols tant de ressò mediàtic. Sí que sempre es tenia la impressió que era un fet destacat, però diria que mai com aquesta vegada. Hi ha diversos mitjans de comunicació privats que s'hi han abocat. Em sembla bé, ells són propietaris de la seva pròpia agenda. I també hi ha mitjans públics com TV3 o RTVE que n'estan fent un seguiment gairebé minut a minut. I això sí que em sorprèn molt, perquè els mitjans aquests els paguem entre tots. I que destinin recursos materials, humans i econòmics a seguir la visita del Papa en un estat que es declara laic és, com a mínim, sospitós o estrany. El dimarts el van convidar a fer un discurs al Congreso i a visitar el Bernabéu, suposo que per allò d'acabar vestit de blanc. I ahir ho va petar, omplint l'estadi Lluís Companys amb 40.000 persones, tal com van fer Bruce Springsteen i Coldplay en anys anteriors. El plat fort és avui, quan els catalans ens sentirem immensament agraïts quan el Papa ens regali un bona tarda a tothom en català i ens faci la resta del discurs en castellà. Una altra prova de com de barat se'ns compra. Per als més escèptics, dir-vos que amb el que costa la visita al Papa, uns 25 milions, no n'hi ha ni per cobrir un 0,3% de les reclamacions dels docents, ni un 0,06% del deute de Rodalies. I tampoc patiu, en l'escenari actual de nova normalitat, ja hi ha qui s'ha preocupat de dir que aquesta és una operació rodona, perquè els diners que aporten les administracions catalanes surt de la taxa turística i es preveu un retorn d'entre 4 i 5 vegades la despesa inicial en el sector hoteler, sobretot de Barcelona. Apa, això perquè n'aprengueu.
0: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent. En 8 minuts arribem a les 9 en punt del matí, de seguida resum de l'actualitat de les darreres hores.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem en productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per...

0: L'estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Matí 360.

Actualitzem informació de mobilitat a aquesta hora, que no ha, no ha experimentat gaires, gaires variacions respecte a primera hora del matí. Continuen els accessos complicats a l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, en vies com les rondes de Barcelona, també la ronda de Dalt i Litoral, i també a la carretera de Blanes a Tordera, i també en alguns punts a la Nacional 2 al Maresme. Pel que fa a Rodalies, ara mateix Rodalies de Catalunya està informant d'una demora d'un tren a la R11, el primer tren o un dels primers trens que surt de Barcelona en direcció a Portbou, per una incidència tècnica en el tren d'origen. Hi ha una demora d'uns 30 minuts en aquest tren de la línia R11. També recorden aquest reforç de les línies R2 Nord i R11 en motiu del Gran Premi de Catalunya a Montmeló de Fórmula 1 aquest proper cap de setmana. 5 minuts escassos i arribem a les 9, un moment per repassar l'actualitat de les darreres hores.

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per contactar amb un menor de 14 anys a través d'una aplicació i agredir-lo sexualment a Lloret de Mar, l'agost del 2023. El judici ha començat amb la declaració del processat, que ha reconegut que va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima, però ha negat que sabés la seva edat real. De fet, ha assegurat que li va dir que tenia 16 o 17 anys. La sala ha reproduït la declaració del menor com a prova preconstituïda. L'adolescent també va dir que les relacions sexuals van ser voluntàries i asseverava que li va dir que tenia 15 anys. Les acusacions demanen la condemna de l'acusat perquè la víctima no tenia edat legal per consentir. I l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi obert amb la Direcció de Costes de l'Estat Espanyol sobre el càlcul del cànon de les guinguetes de la platja. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el Ministeri va calcular la taxa el 2018 a partir del valor de 15 parcel·les, però Calella ho va impugnar en considerar que només una parcel·la era adequada. Després d'un revés del Tribunal Econòmic Administratiu Central, l'Audiència Nacional va dictar a favor del municipi. L'Estat va demanar llavors gairebé 1,5 milions d'euros, però l'Ajuntament insistia que l'import no s'ajustava als criteris marcats pel jutge. Després d'un nou recurs, l'Audiència ha conclòs que Calella haurà de pagar 400.000 euros, de fet 399.500 euros. Tenim altres qüestions per explicar-vos aquest dimecres 10 de juny. Ara ho comentàvem a la secció de mobilitat. Renfe reforçarà les línies R2 Nord i R11 de Rodalies amb 200.000 places addicionals aquest cap de setmana per facilitar l'accés a Montmeló per a la celebració del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Segons ha informat l'operadora pública en un comunicat, la programació especial per a l'esdeveniment vol garantir una freqüència mitjana de pas d'entre 10 i 15 minuts en la connexió entre Barcelona i Montmeló en els moments de màxima afluència entre aquest divendres i diumenge. En conjunt, Renfe oferirà uns 470 trens en endops en ambdós sentits per accedir al circuit de Montmeló. I Calella ja escalfa motors per a la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la coneguda com a Festa Major Petita, que enguany arriba amb noves propostes familiars, música en directe i la recuperació de les tradicionals feres d'aigua. La celebració es farà del 12 al 16 de juny i inclourà prop d'una quarantena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'una fira d'atraccions infantils al passeig Manuel Puigverd. De l'àmbit general, destaquem que el Papa Lleó XIV ha demanat aquest dimarts al vespre des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Ho ha dit durant l'homilia de la vetlla de pregària a Montjuïc, un dels actes més multitudinaris de la seva visita a

0: Barcelona davant d'unes 40.000 persones. El pontífex ha reivindicat el diàleg, la recerca de la veritat i el bé comú. I les dues avaries que hi ha hagut aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit Ferroviari de l'Estació de França de Barcelona s'han produït en el marc d'una intervenció de manteniment correctiu, segons ha explicat l'empresa Siemens. La companyia lamenta les molèsties causades per l'incident, que ha coincidit amb la visita del Papa a Barcelona el primer dia, i ha afectat el servei de Rodalies. A més, afegeix que la causa real de l'incident és actualment objecte d'anàlisi tècnica, sense que hi hagi conclusions definitives. Tot plegat després que tant Adif com Rodalies hagin anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per aquestes dues avaries. Mig minut i les 9, moment per la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, dia dominat pels núvols, amb possibilitat d'obertura d'algunes clarianes cap al final del dia. Temperatures màximes avui entre 22 i 23 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Montserrat Rico, bon dia, què tal?
1: Doncs molt bé, ja som dimecres, mira, al bell mig de la setmana, el dia gran, Em fa molta gràcia perquè avui vull comentar tres o quatre coses, així per començar, que m'han cridat l'atenció, però una d'elles és que parlar de Rodalies és parlar de la tempesta perfecta, és allò de... Què és el que no jo, pot passar tal dia com, a,
0: jo,
1: com ahir?
0: Jo, quan ho llegia ahir, doncs... no m'ho podia creure, vaig pensar, dic, benvingut, papa, benvingut.
1: És que és allò que dius, mare meva, o sigui, Barcelona col·lapsada, no pots entrar en cotxe, has d'utilitzar els mitjans de transport públic...
0: I pam.
1: I patapam. És que, mare meva.
0: És per riure, és per riure. Ja.
1: Mare meva.
0: Jo no voldria ser cap dels usuaris ahir quan deurien anunciar... Però a més a més és que a la primera aturada, que es va produir cap a migdia, més o menys, sí. Deien els trens s'han d'aturar en la propera estació. Clar, tu pensa tot el... no sé si has vist alguna vegada les imatges del centre de control, aquell panell enorme amb totes les circulacions de trens en moviment, clar, allò que s'apaga de cop i volta, no? Clar, els trens, per seguretat, s'han de parar en la propera estació. Jo no voldria estar en la pell d'uns usuaris que vas al tren i que de cop i volta per megafonia diu
1: usuaris...
0: el tren separarà la propera estació i no saps quan arrencarà.
1: Sí, ni d'uns usuaris ni ser treballador en aquell moment
0: tampoc,
1: en aquell cent, perquè allò deu ser...
0: Si
1: posessin un micròfon allà...
0: O una càmera,
1: en fi, podia ser massa.
0: Un estrès.
1: Mare meva, ai senyor, ja ha passat.
0: O un maquinista, no?
1: Toquem fusta, mira, i el dia d'ahir ja va passant. Esperem que avui no repeteixi. Més coses, doncs mira, avui és el segon dia dels exàmens per accés a la universitat. 43.000 persones que van... Doncs mira, els primers exàmens d'avui crec que són història de la filosofia. Així que són dues matèries d'aquelles fortetes per començar.
0: Home, sí.
1: Per començar al matí. Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció perquè m'ha fet gràcia. La gran notícia, Mourinho ja és a Madrid.
0: El gran
1: salvador de l'humanitat. Home, a mi no és que m'importi gaire, sincerament. Més aviat em fa gràcia perquè el primer pas de Mourinho per Madrid, la veritat és que va ser sense pena ni glòria, espero que repeteixi, però que aquesta sigui una de les grans notícies del dia, la veritat. És
0: a veure,
1: cosa que
0: ho trobo fins i tot lògic, no? Perquè després de les seleccions al Madrid aquest cap de setmana, amb Florentino que ha tornat a guanyar, doncs jo crec que havia de fer un pas, no?
1: Sí, ha tornat a guanyar, però ja...
0: una mica qüestionat, eh? Sí.
1: Ja no és el rei, sí. Ja és el rei, però menys rei. Perquè
0: no és el rei en majúscules.
1: El trepitgen de prop. El trepitgen un 35%, el segon
0: no
1: candidat
0: no està
1: gens malament. I avui, és clar, avui hem de parlar del dia gran, avui és el leitmotiv de la gran visita del papa, 100 anys exactes de la mort d'Antoni Gaudí, el que deien, també l'anomenaven l'arquitecte de Déu. Jo, més que l'arquitecte de Déu, jo crec que si ha despertat aquesta fascinació després de 100 anys, no aquí, no a Europa, sinó al món, és perquè és una d'aquelles persones, és un d'aquells creadors que va passar de tot el que era convencional a la seva època. Jo crec que era el gran imitador de la natura, i això és el que desperta aquesta fascinació tan bèstia, aquesta manera d'expressar-se atemporal, podria dir. Mira, tinc a la meva llista de coses per fer repassar o passejar per espais de Gaudí que encara no tinc massa explorats.
0: I a més que Gaudí va tenir molts deixebles que, no sé, per exemple Domènec Montaner, no?
1: Sí.
0: El modernisme del Maresme és un gran hereu, podríem dir, de la seva obra, no sé, la nau Gaudí de Mataró, per exemple, o a tots els edificis modernistes de Canet de Mar.
1: Va ser un inspirador total, però va ser el gran creador i el gran imitador de la natura. Si et fixes, totes les seves creacions tenen aquests espais que t'aboquen doncs natura, animals, fauna, flora, és molt bèstia. No m'estranya que hagi despertat aquest amor intemporal. Jo crec que és Gaudí, no té temps, és una cosa d'aquelles que transcendeix i ens fa especial il·lusió que avui doncs sigui d'aquest dia gran i que el papa doncs inauguri la torre catòlica més alta, no sé si és d'Europa o del món, ara no sabria dir-te, però...
0: D'Europa segur, no?
1: Que bèstia. I que, a més, hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha fet molta gràcia, i és que, pel que sembla, el papa Lleó XIV és un gran devot de la Verge de Montserrat. De fet, quan era missioner al Perú, no sé si ho sabies, estava en una missió que es deia precisament com la Verge de Montserrat, i... Més et diré, el despatx del Vaticà, el seu despatx del Vaticà, té una icona, té una verge allà presidint el seu, la seva imatge.
0: Té la moreneta?
1: Sí. Ah, o sigui que jo crec que avui per ell també serà un dia realment especial.
0: Doncs podria fer l'esforç i parlar una mica més en català, oi?
1: Ho farà. Ja ho ha fet, però ho farà.
0: Una mica més.
1: Sí, però també ha de ser políticament correcte. Jo ho entenc, vull dir, ha de ser políticament correcte. No està gens malament. Ha parlat molt més del que havia de parlar al principi, malgrat tota aquesta...
0: No estava clar,
1: que onada de insatisfacció. Doncs va passar de tot i suposo que havia de fer el que havia de fer.
0: En parlarem de la visita de papa d'aquí una estona.
1: Ui, d'aquí una estona repassarem l'agenda del papa que treu fum. Pobre.
0: 9:06, va, One Republic, arribant amb aquest New Your Love. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Al Parc Comercial Espai Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
8: Ens posem solemnes, eh? Perquè anem a fer un repàs a l'agenda, no atapeïda, no, sinó super atapeïda del Papa en la seva primera visita a Catalunya. Un gran desplegament de seguretat, de mobilitat, autoritats, voluntaris, feligresos i fins i tot opositors omplen l'agenda de la visita del Papa a Lleó XIV. Els punts clau en només dos dies. Trobada a la catedral, vigília d'oració multitudinària a Montjuïc, visita a una presó, visita al monestir de Montserrat, trobada amb entitats caritatives al Raval i el clímax final a la Basílica de la Sagrada Família. Leitmotiv del seu viatge, la visita de Lleó XIV a Catalunya, serà el tercer viatge oficial d'un pontífex al país i el més llarg, de cara bé, de gairebé 48 hores.
9: Sí, perquè va venir Joan Pau II també i Benet XVI era, no?
8: Sí, però d'això ja fa 44 anys, eh?
9: És que d'això... Sí, però Joan Pau II va venir unes quantes vegades, no?
8: Sí, va, no? va venir, va repetir, però a Montserrat, per exemple, feia 43 o 44 anys que no era visitada per un pontífex. Jo suposo que per això els nervis i tota la moguda d'avui, amb més de 8.000 persones allà dalt, eh? Que tots han pujat amb el cremallera, Déu-n'hi-do, eh?
9: Déu-n'hi-do,
8: pobra, que deu estar també content. Va, a Madrid l'estada, doncs, vam veure que va ser més política. A Barcelona el Papa fa coincidir la seva estada amb la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, de la benedicció i inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família, la Torre de Jesús. No us sembla esgotador? Doncs anem a pams, perquè l'aterratge a la zona VIP de l'aeroport del Prat ahir a les 12:25 hores procedent de Madrid va ser rebut per alguns representants de la Generalitat, com el president Salvador Illa. De l'aeroport directe a la catedral de Barcelona, on era rebut pel cardenal arquebisbe Joan Josep Omella. Allà, després d'una homilia, es va trobar amb alguns voluntaris i amb la cúria arquebisbal. En acabar, Lleó XIV va entrar a la capella de Santa Eulàlia. Cap a les 2 del migdia, a través del claustre, va accedir al Palau Episcopal, que és el seu lloc d'estada a Barcelona i on va tenir un dinar privat. 16:15 hores, una trobada privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a les 5 de la tarda una altra trobada privada amb membres de l'Ordre dels Agustins, pràcticament sense pausa, i fins les 19:15 hores en cotxe cobert fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'esperava l'acte amb més assistents del seu viatge a Catalunya. 40.000 persones, ni més ni menys. Atents que la festa ja havia començat a les 6 de la tarda amb música de Beret, d'Alfred García, de Sergio Dalma, d'Álvaro Soler o Sabor de Gràcia. Testimonis, xerrades referents a la catequesi sobre Gaudí i la Sagrada Família. La més curiosa, potser, confessions. Sí, confessions en els 50 confessionaris instal·lats a l'Estadi Olímpic per l'ocasió.
9: Jo tinc la sensació que aquest home està... Bueno, no és una sensació, és una constatació. I abans en Borrell ho deia a la secció d'opinió de la nova normalitat. Unes xifres que mou properes doncs, als concerts de Bruce Springsteen o Coldplay.
8: I una altra dada interessant. Molta part d'aquestes 40.000 persones era gent molt i molt jove i que estava molt i molt il·lusionada amb la visita del papa. Sí. La veritat és que belluga xifres curioses.
9: És que és un acte que a més a més s'ha convertit en... Sí, és un acte religiós i tota la solemnitat que l'envolta, però s'ha convertit en una visita una mica turística, també.
8: També. Lleu 14 arribava, doncs, ahir a l'Estadi Olímpic, poc abans de les 8 del vespre. Vam dir que podríem dir que es va avançar inclús una mica, cosa que el protocol i la gent la va sacsejar una mica, perquè, a veure... Tothom té previst que arribis més tard, però que arribis més d'hora no, i quan això passa, ai.
9: I quan l'obedies va malament, encara pitjor.
8: Exacte. El papa va començar beneint a prop de les 30 ambulàncies, a la que va seguir doncs, una volta amb el papa mòbil per la pista d'atletisme del recinte per saludar els milers de participants. Recordem, 40.000 persones. El que deien, totalment esgotador, però atenció, perquè si ahir va ser cansat i no va parar l'home, avui doncs, l'agenda té també Déu-n'hi-do. Va, comença a les 10:10. No sé si aquesta és una hora simbòlica, però comença a aquesta hora, que surt en cotxe cobert cap a la presó de Brianzo. Lleó 14 fa una salutació, una benedicció, un cant final i una donació al centre, a més de parlar amb alguns dels reclusos. Ara, fa un moment, comentava amb un company que deuen ser reclusos més aviat de perfil baix, perquè, clar... A veure,
9: Ens imaginem. No deuen ser del mòdul de... No,
8: De perillosos. En total hi haurà unes 80 persones, com dèiem, interns, homes i dones presents a l'acte. Imaginem això, reclusos seleccionats. A les 11:20 hores serà traslladat a la muntanya de Montserrat un espai, com comentàvem també, especial per ell. Entre un dels aparcaments d'autobusos i la plaça de Santa Maria, el papa circularà a bord d'un cotxe elèctric mentre toquen les campanes. Pot ser com bastant èpic, eh? Serà rebut pel bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc. A l'entrada hi haurà un miler de nens i nenes que el rebran. Tot pot ser així com molt xulo, com molt bonic. 8.000 persones, recordem, a dalt, a Montserrat. A les 12 del migdia està previst que resi el rosari a l'abadia, on farà un discurs amb motiu del mil·lenari del santuari i es cantarà al Virolai. A la 1, dina amb la comunitat benedictina del monestir. Tornada a Barcelona. A les 16:30 hores, que arriba a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, es projecta un vídeo de diversos testimonis del barri, es llegiran algunes preguntes dirigides al pontífex, que farà un discurs i saludarà una desena de membres d'associacions caritatives de la zona. 17:30, va en cotxe cobert.
9: M'estic cansant,
8: Calla.
9: M'estic cansant.
8: Que ara ve lo fort. A les 17:30 va en cotxe cobert fins al Palau Episcopal. Entenem que intentarà descansar una mica. A les 18:30, sortida cap a la Sagrada Família en cotxe cobert des del carrer Rosselló, pujarà el papa mòbil fins a la Basílica, moment en què s'espera que sigui seguit per milers de persones del carrer i per tot el món. A les 7 està previst que arribi al temple, on serà rebut pel rei d'Espanya, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí a la cripta, missa solemne, amb motiu del centenari de la mort de Gaudí, amb la participació també d'atenció 800 cantaires, i després el Sant Pare sortirà en processó cap a l'exterior. 9 del vespre, torna a la sacristia i un quart d'hora després torna a sortir per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món. Per acabar, hi haurà un espectacle de llums, drons i focs artificials. En total, 4.000 places habilitades a l'interior, 4.000 més a l'exterior, 1.200 invitacions per la ciutadania a l'interior, 3.000 a l'exterior. Naturalment, tant dins com fora de la basílica hi haurà pantalles gegants per seguir l'acte, l'únic retransmès en directe per televisió. Repassem la llista de personalitats. Doncs, a banda del rei d'Espanya, hi haurà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Salvador Illa, així com autoritats europees i uns 250 bisbes i cardenals vinguts de l'àrea mediterrània. Gens malament, eh? Ara en tenim les 4.000 places reservades, però clar, tanta...
9: I els 8.000 policies, no?
8: Tanta gent, els 8.000 policies... Aquests no els contem. Quina agenda, eh? El que no sabem és que tenen prevista la seva tornada. Jo crec que un merescut descans, esperem, i el que dèiem, com a mínim, un spa.
9: Un spa.
8: Com a mínim un spa. Jo crec que se'l mereix, eh? Perquè
9: o un spa no, o una oblidem... setmana sense contacte amb el món, també, no?
8: No oblidem que ve ja de 2 dies més a Madrid, eh?
9: Clar, clar,
8: una agenda també molt i molt potent. A veure, que no és un jovenet, eh? Potser ens hem passat una mica, però bé, és igual.
9: No, però se li veu en bona forma, eh, a l'home.
8: Sí, perquè a més té aquesta cara fa una estona, doncs, escoltava per televisió que té com aquest somriure de Mona Lisa, no? Que no saps si està si somriu o no somriu, aquest mig somriure, saps? Llavors mai saps si està cansat, si està enfadat, si està content, una mica allò cara de pòquer, eh? O sigui que potser, doncs, és que sí, realment, doncs es manté en bona forma, home... És sensiblement més jove que els anteriors papes.
9: Sí, clar.
8: Eh? I això, doncs, a veure, també es nota.
9: Sí, sí, evidentment, evidentment. Sí, com si és una visita històrica, sí, sí. I també és veritat que un altre apunt que feia en Josep Borrell a la nova normalitat, que té la sensació, jo no sé si tu ho comparteixes, Montse, que s'està parlant molt més d'aquesta visita del papa, d'un pontífex, que no... la d'altres pontífecs en anys anteriors. No sé com més mediàtica aquesta, no sé.
8: Potser sí, potser és que arriba en un moment polític molt intens, potser és que coincideix també amb aquesta inauguració tan i tan
9: especial,
8: bèstia, tan monumental i tan mediàticament transmesa al món, eh? Vull dir, jo crec que hi ha molta gent que la Sagrada Família li desperta una admiració absolutament, no sé...
9: Més enllà de la religió.
8: Sí,
9: eh?
8: Més enllà, sí, de la religió. Jo crec que va més enllà. Llavors, clar, tot conflueix, no? És un, allò, és un còctel interessant.
9: Molt bé, doncs en seguirem parlant de ben segur.
8: Segur que sí.
7: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Doncs sí, ja som dimecres, som el dia 10 de juny, dia en què John Travolta i Olivia Newton-John van arribar simultàniament al número 1 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units i també al número 1 a les llistes britàniques amb You Are The One That I Want. Aquesta cançó formava part d'una de les bandes sonores més icòniques de la història. Grease era l'any 1978.
2: Well, this car is automatic, systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning?
1: I què hem de dir de Grease? Grease és una comèdia musical americana dirigida per Randall Kleiser l'any 1978, basada en un musical de Broadway. Sí, molts es pensaven que el musical va venir després de la pel·lícula, doncs no, és ben bé al revés. Primer va ser el musical de Broadway i després la pel·lícula. Un musical creat per Jim Jacobs i Warren Casey el 1972, que porta el mateix nom.

0: La pel·lícula ambientada en un institut estadounidenc dels anys 50 ens acosta a la història d'amor entre dos joves molt diferents, la Sandy, un estudiant de bona família, i en Danny, un popular roquer. Si els personatges ja eren un auguri d'èxit, el càsting no podia ser més encertat. La química entre Olivia Newton-John i John Travolta va ser infal·lible, convertint a la Sandy i en Danny en una de les parelles més adorables del cinema. El musical s'ha convertit en un clàssic del seu gènere que va significar, doncs, una redescoberta de l'època de l'ambient cultural i musical de la fi dels anys 50, i la banda sonora que barreja, doncs, això, rock and roll, boogie-boogie, pop, va ser número 1 de vendes en nombrosos països, tan imprescindible, atenció, que el 2020 Grease va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry dels Estats Units per la Biblioteca del Congrés com a important culturalment, històricament i estèticament, i des del DeLorean estem totalment d'acord. El missatge principal de Grease, doncs, és això, una celebració de la joventut, l'autoexpressió, la rebel·lia adolescent, que explora com els joves s'alliberen de les restriccions socials dels anys 50. La història demostra com el primer amor impulsa les persones a trencar els seus propis motlles per trobar-se a mig camí. I resulta tan actual que és un d'aquells deures de l'estiu que posarem al DeLorean. Una bona sessió de crispetes, veient en família un cop més Grease. Mentre acabem escoltant a una Sandy nostàlgica, romàntica, declarant el seu amor incondicional a Danny en una de les escenes més tendres de la pel·li. Una imatge inolvidable. Ella a la finestra de la seva habitació amb aquella camisa de dormir que era allò tancada fins aquí al coll, perquè encara era la Sandy bona.
1: I estava, i que estem al 150, també.
0: Sí, no? Però després es va transformar al final de la pel·lícula, tots ho recordem, però allà mirant la lluna i cantant, doncs, aquesta preciosa balada de la pel·lícula Grease.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Aquí els tenim. Ells són notícia, per un parell de cosetes. Ahir, es presentava el disc del segon component de Manel. Hem de recordar que el primer va ser en Guillem Gisbert, que presentava l'any passat, o fa... No, ja fa més de l'any passat. Potser fa dos anys. Sí. No? El seu àlbum Balla la Masurca. Déu-n'hi-do l'èxit que va tenir en Guillem Gisbert en solitari. Doncs bé, ahir es presentava el segon component dels Manel, que inicien la seva carrera en solitari. Estem parlant de l'Arnau Vallvé, el bateria, que presentava un disc que s'anomena Mentre el Monstre.
5: Mentre el Monstre.
2: Sí. Són una mica triquell. És bastant diferent,
5: sí?
2: El Guillem
5: Josep. Musicalment dius, val.
2: Sí, amb un estil bastant diferent. De fet, estem parlant va fer producció en el primer disc del Triquell, per tant, aquesta associació d'idees doncs no és tan il·lògica. Mm. Però és que, a més, doncs avui volem escoltar el Manel perquè ves per on un dia com el d'avui, un 10 de juny de l'any 82, va néixer el guitarrista dels Manel, en Roger Padilla. Així que fem un dos per un.
5: Home, doncs felicitats, no?
2: Clar, felicitats.

0: desapareixíem lentament. Nosaltres ja hem de començar a desaparèixer, però potser
1: lentament no.
0: Sí, una mica ràpidament.
1: Ràpidament, però encara tenim feina. Hem de revisar quina és la nostra enquesta de la setmana. Per raons òbvies, esclar, es tractaven de tres temes que tocaven, doncs, d'alguna manera, tenien alguna connotació religiosa a aquest tema. La veritat és que els resultats ens estan sorprenent, perquè tots tres estan allà, encara no sabem qui guanyarà.
0: Aquesta és la primera proposta.
1: 36% per aquest Bergen de Rosalía des del seu àlbum, possiblement més interior, més místic, el seu darrer Lux.
0: Però és que la cosa estava molt, molt, molt, molt empatada. Feia temps que no estava tan empatada, no, però tan igualada,
1: Sí, sí, la veritat és que sí. A veure, d'aquest tema que explora profundament l'espiritualitat de Rosalía, anem a aquest Losing My Religion, el tema dels dos Grammys, del 91 i de Rem, amb un 37%, lleugerament per damunt, però qualsevol cosa pot passar encara.
0: Sí, sí.
1: Falten dos dies,
0: Però, clar, la reina està allà a l'acecho, no?, que
1: sí,
0: diuen.
1: Sí, està respirant el clatell, Se sent l'alè de Madonna amb aquest Like a Prayer, amb només, 10 puntets, a veure.
0: Una mica despenjada,
1: però un 27%. Un 27% no està gens malament, en tercera posició. De moment, aquest tema de l'any 89 de Madonna, aquest Like a Prayer, amb el que arribem a les notícies de les 10, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí, 2 minuts i mig. Va.
1: O sigui, doncs desapareixem ràpidament.
0: Apa, bon dia. Adéu, fins demà.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi obert amb la Direcció de Costes de l'Estat Espanyol sobre el càlcul del cànon de les guinguetes de la platja. Segons informa l'Ajuntament, en un comunicat, el Ministeri va calcular la taxa el 2018 a partir del valor de 15 parcel·les, però Calella ho va impugnar en considerar que només una parcel·la era adequada. Després d'un revés del Tribunal Econòmic Administratiu Central, l'Audiència Nacional va dictar a favor del municipi. L'Estat va demanar llavors gairebé 1,5 milions d'euros, però l'Ajuntament insistia que l'import no s'ajustava als criteris marcats pel jutge. Després d'un nou recurs, l'Audiència ha conclòs que Calella només haurà de pagar 399.000 euros. I l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per contactar amb un menor de 14 anys a través d'una aplicació i agredir-lo sexualment a Lloret de Mar l'agost del 2023. El judici ha començat amb la declaració del processat, que ha reconegut que va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima, però ha negat que sabés la seva edat real. De fet, ha assegurat que li va dir que tenia 16 o 17 anys. La sala ha reproduït la declaració del menor com a prova preconstituïda. L'adolescent també va dir que les relacions sexuals van ser voluntàries i assegurava que li va dir que tenia 15 anys. Les acusacions demanen la condemna de l'acusat perquè la víctima no tenia edat legal per consentir. De l'àmbit general, destaquem que el papa Lleó XIV ha demanat aquest dimarts al vespre des de l'estadi olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Ho ha dit durant l'homilia de la vetlla de pregària a Montjuïc, un dels actes més multitudinaris de la seva visita a Barcelona davant unes 40.000 persones. El pontífex ha reivindicat el diàleg, la recerca de la veritat i el bé comú. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres dominat pels núvols amb possibilitat d'obertura d'algunes clarianes al final del dia. Temperatures màximes entre 22 i 23 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat, als nostres canals de WhatsApp i també de Telegram.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Un amor en estèreo. Aquest Estèreo Love, una bona manera de començar, això sí, després dels Purple Disco Machine i després de Bruno Mars. Són els nostres primers minuts que compartim després de les notícies a les 10 en punt d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Junts fins la una. Salutacions de Montse Rico.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Volei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound, un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres dia 3 fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana, grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, amb un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World. El seu primer treball, amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: Ven a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972-37-05-93.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.